Tal vegada que ens acompanya. Què? Vinga, qualsevol, però... La banda de Colt Hitler, esta noche, llegaron los amigos de Santa Fe, del lado de Renata...